Els von procuren per Schlonsch Fred de Palma ad Emis Killa cun la testa gira. Divisaupla jubilara Lea Selina Wismar dat Arisdorf a cajunde siu ventitschunavel anniversari. A Braille festivesse Carla Ballet siu curontavel. Cara Carla, cordiala gratulazione sintiu curontavel natalezi, divisaina ti tot mo bien e sur tot buona sanadat. Resta scotti eis a scia vainus budentai. Biars bunets tot quels della casa plata furada a capitash. A pala jubilara Carla Ballet de Braille vengivijau per festivada rudien siu curontavel Bon Jovi con It's My Life.

Ils qualms clomen incontin als acabellos divisau per la Fabiana Candinas de Mustair ella festivescot siutschun conto chaval anniversari alla gratulazione venida de sia mumma la Lucia de Florin e de Mustair.